0: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio Marina.
1: You might know of the original sin. And you might know how to be with fire.

0: Ràdio Marina.
1: Quatre quisos.
2: Primer quis, segon quis, tercer quis. I cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.

0: 360.
1: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, s'ha expressat la seva preocupació després que el conflicte laboral amb la policia local provoqués aquest cap de setmana 38 absències simultànies i deixés el municipi sense patrulles nocturnes.
2: L'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. Les borses celebren el desbloqueig i el petroli cau un 4%.
3: En tot cas, cal aplaudir una iniciativa que reuneix gent de totes les edats, particulars, famílies, entitats, tant en la confecció de les catifes com en la seva visita. No sempre és fàcil trobar una activitat que pugui reunir aquest ampli ventall de persones i cal valorar-ho.
4: Un contracte d'arres és un acord previ a la compraventa d'un habitatge. És com una reserva formal on el comprador entrega una quantitat de diners per demostrar que realment vol comprar. I amb dues parts es comprometen a tancar l'operació més endavant mitjançant l'escriptura pública de compraventa.
1: Mira ara, quina cançó ens es diu, però jo, aquesta em sembla que s'emporta totes.
5: Jo ara m'imagino tirada amb una maca, amb un pai-pai, amb el daiquiri a la mà i mirant al mar.
1: Ja està.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Matí 360.
1: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, s'ha expressat la seva preocupació després que el conflicte laboral amb la policia local provoqués aquest cap de setmana 38 absències simultànies i deixés el municipi sense patrulles nocturnes.
2: L'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. Les borses celebren el desbloqueig i el petroli cau un 4%.
3: En tot cas, cal aplaudir una iniciativa que reuneix gent de totes les edats, particulars, famílies, entitats, tant en la confecció de les catifes com en la seva visita. No sempre és fàcil trobar una activitat que pugui reunir aquest ampli ventall de persones i cal valorar-ho.
4: Un contracte d'arres és un acord previ a la compraventa d'un habitatge. És com una reserva formal on el comprador entrega una quantitat de diners per demostrar que realment vol comprar. I amb dues parts es comprometen a tancar l'operació més endavant mitjançant l'escriptura pública de compraventa.
1: Mira que hi ha cançons d'estiu, però jo, aquesta em sembla que s'emporta totes.
5: Jo ara m'imagino tirada amb una maca, amb un pai-pai, amb el daiquiri a la mà i mirant el mar.
1: Ja està.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITB.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
4: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
5: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
4: Genial. I TAC també, oi?
5: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
4: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
5: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac i molts més arreu de Catalunya.
6: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
8: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, s'ha expressat la seva preocupació després que el conflicte laboral amb la policia local provoqués aquest cap de setmana 38 absències simultànies i deixés el municipi sense patrulles nocturnes.
9: L'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. Les borses celebren el desbloqueig i el petroli cau un 4%.
10: En tot cas, cal aplaudir una iniciativa que reuneix gent de totes les edats, particulars, famílies, entitats, tant en la confecció de les catifes com en la seva visita. No sempre és fàcil trobar una activitat que pugui reunir aquest ampli ventall de persones i cal valorar-ho.
11: Un contracte d'arres és un acord previ a la compraventa d'un habitatge. És com una reserva formal on el comprador entrega una quantitat de diners per demostrar que realment vol comprar. I amb dues parts es comprometen a tancar l'operació més endavant mitjançant l'escriptura pública de compraventa.
8: Mira ara, quina cançó es diu, però jo, aquesta em sembla que s'emporta totes.
12: Jo ara m'imagino tirada amb una maca, amb un pai-pai, amb el daiquiri a la mà i mirant al mar.
8: Ja està.
7: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe, sempre al teu costat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
3: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Matí 360.
5: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, s'ha expressat la seva preocupació després que el conflicte laboral amb la policia local provoqués aquest cap de setmana 38 absències simultànies i deixés el municipi sense patrulles nocturnes.
6: L'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. Les borses celebren el desbloqueig i el petroli cau un 4%.
7: En tot cas, cal aplaudir una iniciativa que reuneix gent de totes les edats, particulars, famílies, entitats, tant en la confecció de les catifes com en la seva visita. No sempre és fàcil trobar una activitat que pugui reunir aquest ampli ventall de persones i cal valorar-ho.
8: Un contracte d'arres és un acord previ a la compraventa d'un habitatge. És com una reserva formal on el comprador entrega una quantitat de diners per demostrar que realment vol comprar. I amb dues parts es comprometen a tancar l'operació més endavant mitjançant l'escriptura pública de compraventa.
5: Mira ara, quina cançó es diu, però jo, aquesta em sembla que s'emporta totes.
9: Jo ara m'imagino tirada amb una maca, amb un pai-pai, amb el daiquiri a la mà i mirant al mar.
5: Ja està.
4: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dimecres 17 de juny del 2026.

0: El sou d'Alex Warren és el Fever Dream, la cançó que hem escollit per començar aquesta primera hora del matí 360 d'aquest dimecres 17 de juny del 2026.
1: Matí 360.

24 minuts al matí, dimecres, com dèiem, 17 de juny del 2026. Què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes al Matí 360 de Ràdio Marina. D'aquí fins a les 9 us expliquem l'actualitat de la Selva i el Maresme en clau local i comarcal, també alguns apunts d'informació general. També avui, dimecres, com cada dia, tenim el cop d'ull a les portades dels rotatius als diaris amb l'Isabel González i també la secció en clau d'opinió d'en Josep Borrell, la nova normalitat, tot plegat amb les seccions també habituals de cada dia, com el repàs a l'agenda d'activitats i també la mobilitat al territori. Tot això és en aquesta primera hora. A la segona hora arriba la Montserrat Rico, com cada dia, amb l'actualitat musical o cultural o i/o barra cultural, també el viatge en el temps musical que ens portarà a altres anys de fa un temps, per saber què passava en el món de la música. Tot plegat al 100.3 i 96.2 de Ràdio Marina, també a marina360.cat. Som la Isabel González, el Daniel Mateo, la Montse Rico i qui us parla. Ara sí, és moment de fer un cop d'ull a les notícies.

0: I comencem de nou amb el conflicte de la policia local de Lloret de Mar. L'Ajuntament de Lloret ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat del municipi mentre continua el conflicte laboral amb la policia local. La situació s'ha agreujat després que els agents hagin deixat de fer hores extraordinàries en el marc de la negociació del conveni col·lectiu. La falta d'efectius va obligar aquest cap de setmana a tancar la comissaria de la policia local durant les nits de dissabte i diumenge. Segons el consistori, la normativa impedeix mantenir oberta la instal·lació si no es pot mantenir o no es pot garantir, millor dit, la presència mínima d'agents. Per aquest motiu es va optar per tancar l'edifici i contractar vigilància privada. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamela, es confia que les negociacions amb els sindicats permetin arribar a un acord aquesta mateixa setmana. El govern municipal ja ha traslladat una proposta als representants dels treballadors i espera una contraproposta abans de la reunió prevista per divendres. Lamela accepta que l'augment de població durant els mesos d'estiu implicaria un augment d'efectius de la policia fins a arribar als 300, però això explica no es pot fer legalment. Escoltem l'alcalde de Lloret, Adrià Lameles, que explica aquesta situació.
1: Han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per allò 5 que té, els efectius de policia local, doncs han de fer un esforç extra cada estiu, perquè nosaltres passem de tenir 45.000 habitants a uns 200.000 a l'estiu, i per tant hauríem de tenir una plantilla del voltant de 100 efectius a l'hivern i 300 a l'estiu. Però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem, amb mans i mànigues també triant d'altres mecanismes, com pot ser la col·laboració amb altres coses de seguretat, o fitxar, diguem, policies, diguem, interins, o el que la llei ens permet, perquè sens dubte, i aquí poso en valor l'accident fent aquest port a terme des de la policia local, els efectius són escassos, no són els suficients, i per tant han de fer un esforç tothom per arribar a garantir la seguretat als mesos d'estiu, perquè la llei no és flexible en aquests casos i no ens ajuda a poder dimensionar la plantilla de policia local de Lloret de Mar com hauria de ser, amb un augment molt més gran de la que ja té a l'estiu per poder compensar aquesta arribada de tants de turistes i tanta activitat econòmica i turística al municipi.
0: La situació ja ha començat a despertar interès a altres sectors i el PP de Girona ha demanat al govern que posi més efectius de Mossos als carrers. El president del partit, Daniel Ruiz, ha mostrat la seva preocupació per la retirada de presència policial als carrers a l'inici de la temporada estival. Canviant de qüestió, 8 del matí, 8 minuts, el Blanes Costa Brava International Film Festival celebrarà la seva tercera edició del 5 al 11 d'octubre amb una aposta destacada per als nous talents cinematogràfics. La principal novetat serà la incorporació d'una secció competitiva dedicada a les escoles de cinema que formarà part de la selecció oficial del certamen. La nova categoria estarà oberta a centres nacionals i internacionals i comptarà amb un premi propi. Les projeccions s'adreçaran especialment a l'alumnat dels instituts de Blanes i es complementaran amb col·loquis i activitats amb professionals del sector. El festival també estrena director artístic Agustí Argelic, que va dirigir durant 24 anys el Festival Filmets de Badalona i assumirà aquesta responsabilitat després d'haver col·laborat com a assessor en l'edició anterior. Escoltem el tècnic de cultura de l'Ajuntament de Blanes, Pere Box, que explica el gir que ha donat el festival de l'any passat a aquesta tercera edició.
2: Quan proposen un repte d'aquest tipus, comences a mirar què tens pel voltant i on et pots diferenciar. I te n'adones que no tens tantes coses perquè la majoria de coses estan inventades. Però repassant una mica la nostra història, l'experiència que teníem, el que havia funcionat anteriorment, i he de reconèixer que, ho he explicat en un altre moment i sempre ho dic, que ha estat un referent a una cosa que havia funcionat molt bé, que era una mostra, de fet era un festival, perquè era secció competitiva i un concurs de cinema que feia un col·lectiu que es deia Crit d'Art, que era el festival de curtmetratges a la platja, que jo diria que fa 20 anys que es va fer, que la gent encara recorda amb molt de carinyo, que recorda de manera molt positiva. Quan te n'adones d'això, l'únic que has de fer és reorientar-te i de dir ja ho tinc.
0: La programació mantindrà activitats ja consolidades, com el concert de bandes sonores, el concurs d'aparadors de cinema i la participació de l'associació Star Wars Catalunya. A més, es reforçarà la vinculació amb centres educatius i entitats del territori. El certamen clourà amb una única gala de lliurament de premis. Són les 8 del matí, 10 minuts. Tenim altres qüestions per explicar-vos aquest dimecres 17 de juny.

Un equip de l'Institut de Biologia Evolutiva ha descobert a Blanes una nova espècie d'ameba que pertany a un llinatge fins ara desconegut per la ciència. El microorganisme, batejat com a Apostamoeba Explorator, ha estat identificat a partir d'una mostra d'aigua marina recollida a la platja de Blanes. Els investigadors han detectat un comportament inèdit en aquest organisme unicel·lular. L'ameba és capaç de formar una mena de doble ameba, generant dos pols que es mouen de manera semiautònoma sense arribar a dividir-se en dues cèl·lules independents. L'estudi també revela que aquesta espècie no encaixa en cap dels grups coneguts fins ara, fet que apunta a l'existència d'una branca evolutiva fins ara desconeguda. Segons els investigadors, la descoberta pot aportar noves pistes sobre l'evolució dels animals, els fongs i altres organismes eucariotes. I acabem destacant que les plataformes d'usuaris del tren de Catalunya han criticat la falta de resultats de les reunions que mantenen amb el Departament de Territori per abordar la crisi ferroviària. Les entitats consideren que les trobades que se celebren de manera periòdica amb la consellera Sílvia Paneque s'han convertit en espais on es repeteixen les incidències sense que es tradueixin en millores efectives per als viatgers. En un comunicat conjunt, les 10 plataformes denuncien que la interlocució amb l'administració s'ha deteriorat amb el pas dels mesos i asseguren que el govern no és conscient de la dimensió dels problemes que pateix la xarxa ferroviària. Per això reclamen un canvi en el model de la relació amb l'administració, amb canals més directes, amb els responsables tècnics i reunions més operatives. Vuit del matí, 12 minuts, un parell de punts de la informació d'àmbit general. La companyia aèria Ryanair ha criticat l'acord de la Unió Europea que obligarà a les aerolínies a incloure la maleta de mà en el preu inicial dels bitllets. L'empresa considera que la mesura és una ximpleria burocràtica, ho han dit de manera literal, i alerta que comportarà tarifes anunciades més elevades. Segons Ryanair, una part important dels passatgers prefereix viatjar amb les opcions més econòmiques i sense equipatge de mà inclòs, motiu pel qual defensa mantenir la possibilitat de contractar aquest servei de manera separada. L'aerolínia també ha aprofitat per reclamar a les institucions europees mesures que, al seu parer, millorin la competitivitat del sector, com la reforma del control del trànsit aeri o canvis en el sistema de drets d'emissió. I UGT, de Catalunya, ha posat en marxa una campanya de sensibilització per combatre l'augment dels discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta. El sindicat considera que aquests missatges contribueixen a dividir la classe treballadora i a debilitar la cohesió social. La iniciativa es desenvoluparà a través de cartells, vídeos i continguts a les xarxes socials amb missatges que alerten sobre les conseqüències de l'avenç de l'ultradreta i la pèrdua de drets socials. Segons l'organització, l'objectiu és fomentar el diàleg i la reflexió crítica, així com contrarrestar els discursos d'odi que considera que no aporten solucions als problemes reals de la ciutadania. La campanya es desplegarà durant els pròxims mesos arreu de Catalunya amb actes públics, assemblees obertes i accions als centres de treball. Acabarem amb la previsió del temps per aquest dimecres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, dia amb cel serè, també ambient assolellat durant tota la jornada, temperatures màximes entre els 30 i els 34 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació al matí 360 de Ràdio Marina, com cada dia a aquesta hora, també als butlletins informatius a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram. I a aquesta hora, quan pràcticament és un quart de 9 del matí, és moment de fixar-nos en la mobilitat al territori. A banda dels punts, com cada dia, amb circulació intensa, com la carretera de Blanes a Tordera, la GI-600 o també la Nacional 2, al seu pas per diversos municipis de l'Alt Maresme, també hem de destacar a la C31, el tram final de l'autopista del Maresme, a l'alçada de Badalona, 2,5 km de circulació amb retencions en sentit Barcelona. També hi ha un avís del Servei Català de Trànsit de circulació amb congestió a l'AP7 en sentit França, entre Salt i Vilablareix hi ha circulació amb congestió per unes obres que es fan en un tram de 3 quilòmetres entre els quilòmetres 63 i 66 en sentit nord, en sentit França, com diem. Per tant, precaució per circular per aquest tram. I a l'àrea metropolitana de Barcelona, les congestions habituals de cada dia laborable, a les rondes de Barcelona i també al nus de la Trinitat.
Pel que fa a Rodalies, continua aquesta afectació a la línia RG1 entre Portbou i Maçanet-Massanassa. El servei es fa normalitzat amb servei ferroviari, però entre Maçanet-Massanassa i l'Hospitalet del Llobregat el servei es presta amb els convois de la línia R1. Un minut per sobre d'un quart de nou del matí, arriben els d'acords amb aquest Dreams.

Recordant la magnífica veu de Diana Keane, amb aquella I Say a Little Prayer, ja fa uns quants anys que sonava aquest tema. 8 del matí, 23 minuts, anem a fer un cop d'ull algunes de les propostes a l'agenda d'activitats i comencem destacant a Blanes. Avui comença la campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits. Es desenvoluparà fins divendres, avui dimecres i demà dijous. Es fa de 4 de la tarda a 8 del vespre a la biblioteca, també el divendres, però en horari de matí i tarda al mateix espai, a la biblioteca Roberto Bolaño de Blanes. I també a Blanes, el proper diumenge, 21 de juny, hi ha el concert de cor de cambra sota Palau per celebrar el Dia Internacional de la Música. Destaquem el proper divendres a Lloret de Mar. Comença el cicle Temps Clotilde amb un concert de Laura Andrés a partir de les 8 del vespre a l'amfiteatre del Jardí de Santa Clotilde de Lloret de Mar. I encara esteu a temps de visitar l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, de l'entitat del Casal de l'Obrera, ubicada a la Masia de Can Saragossa fins al 30 de juny. Destaquem a Tossa. Les jornades gastronòmiques milloren una manera de fer els fideus fins a finals de mes, fins al 28 de juny. És una campanya on hi participen 16 restaurants del municipi. I a Pineda de Mar destaquem aquest dimecres, avui, de fet, d'aquí una estona, comencen les 12es jornades econòmiques on es debatrà sobre intel·ligència artificial i emocional a partir de les 9 del matí a l'Auditori de Pineda. 8 i 25, Maroon 5 i Lisa.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: ens ha deixat moltes i bones cançons. De fet, continuar, evidentment, en actiu i també fent concerts és Harry Styles. Som Harry Styles amb aquest Adore You. És un dels primers temes que coneixíem ara fa ja un temps. Sona el matí 360 d'aquest dimecres 17 de juny. A les 8 del matí, 35 minuts.
1: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
0: Els que són imparables són els Coldplay i la banda de Chris Martin. Ara recordem aquest Higher Power.

0: Cançó d'estiu 100%, és el so de Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. L'escoltem a falta de 3 minuts escassos per arribar a 3 quarts de 9 del matí. Aquest dimecres 17 de juny és moment de fer un cop d'ull a les portades dels rotatius, dels diaris, amb la Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal, com estem? Molt bon dimecres. I com el comencem? Doncs anant al quiosc per tal de conèixer quins són els titulars més destacats que trobem en les diferents portades dels diaris. Comencem, com sempre ho fem, amb el diari de Girona i la seva portada, on hi llegim 9 de cada 10 empreses gironines són familiars. Un informe situa a la successió generacional i al creixement com dos dels grans reptes d'aquest tipus de companyia. Un altre dels titulars, amb fotografia inclosa, diu Girona fa un pla per protegir la muralla. A la portada del Punt Avui, el tema del dia diu fi de curs i ara què? Acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai i el rebuig frontal a les propostes del govern que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. I també entrevista en portada avui a Oriol Bonet, bateria dels Love of Lesbian, qui diu no em considero ni músic ni artista. Passem a la portada de La Vanguardia, al PSOE, llegim expectant davant la declaració de Zapatero i segueixen Sánchez fa costat a l'expresident que aprovarà d'anul·lar la causa judicial. I també en portada i en fotografia, el G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra. Fem un cop d'ull a la portada del periòdico Catalunya avança cap a la congestió dels aeroports. És un dels temes principals en portada, també que la directora de la Guàrdia Civil nega pressions a l'UCO i diu que amb l'Eire sols va prendre 2 cafès. Acabem amb la portada del diari Ara i llegim titulars com, per exemple, que primers acords per fer viable la gigafactoria d'intel·ligència artificial. I també Catalunya, diuen, avança cap al seu pitjor escenari climàtic i expliquen 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana. Aquests són

0: alguns dels titulars que podem trobar en les principals portades dels diaris d'avui dimecres 17 de juny.
1: Fins demà, gràcies.
0: Que vagi bé, fins demà.
1: Seguim al matí de 60 de Ràdio Molina, camí de les 9. Ara amb aquest tema que triomfava fa uns quants anys.

0: tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoITV.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: ControlautoITV, la teva ITV de confiança.
2: Fes la inspecció controlautoITV.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
6: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Matí 360.
7: I abans de les notícies, anem, com cada dimecres, amb l'espai en clau d'opinió de Josep Borrell, la nova normalitat. Borrell, bon dia.
8: Bon dia, Josep Lluís i audiència. Recordeu que fa un temps, molt de temps, ens va visitar el Papa? Tota la campanya publicitària que es va fer al voltant d'això, tot l'impacte que va tenir que parlés una miqueta en català, que visités Montserrat, el monestir que conserva la quinta essència de la catalanor, que inaugurés la Sagrada Família amb un espectacle que va censurar un grup que volia lluir una estelada, però que, en canvi, va oferir una imatge espectacular de Gaudí amb drons? I de tot això ja en fa una setmana sencera. Temps suficient perquè mil altres temes hagin pres el relleu a les portades dels diaris i els telenotícies. La més recent, el gran fiasco de la legislatura de Trump, de moment. La guerra amb Iran. Aquest cap de setmana, parlant amb uns amics valencians, em van dir, tu vols tenir raó o aconseguir el que vols? A vegades has de triar. El pobre Trump no ha pogut triar. Ni ha demostrat tenir raó, ni ha aconseguit el que volia. Una altra cosa serà com ho vendrà. Però tinc la sensació que més aviat ha facilitat que una nova generació d'islamistes prengui el poder, amb una esperança de vida molt més llarga que l'anterior, que la generació anterior. I, per tant, en realitat, ha propiciat un canvi que perpetua el règim dels ayatolars a l'Iran. Ben fet, Donald. Molt ben fet. I ara, per ell, serà una victòria que els iranians no cobrin els vaixells que volen passar per l'estret d'Hormuz. És a dir, que la situació torni a ser exactament la d'abans. No sé, aquesta nova normalitat se'n fa cada dia més difícil d'entendre.
7: Gràcies, Borrell. Fins la setmana vinent. 5 minuts escassos i les 9. Ràpid, repassem l'actualitat pel que fa a la mobilitat. Continuen aquests 2,5 quilòmetres de circulació amb retencions en el tram final de l'autopista del Maresme a Badalona, 2,5 quilòmetres en sentit Barcelona, i també s'està normalitzant encara, per això hi ha circulació intensa, el tram de l'AP7 entre Salt i Vilablareix en sentit nord, en sentit França, amb 3 quilòmetres de retenció per unes obres. 4 minuts i les 9. Repassem ràpidament els temes principals de l'actualitat des de les darreres hores. I us hem explicat que l'Ajuntament de Lloret de Mar ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat al municipi mentre continua el conflicte laboral amb la policia local. La situació s'ha agreujat després que els agents hagin deixat de fer hores extraordinàries en el marc de la negociació del conveni col·lectiu. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamela, es confia que les negociacions amb els sindicats permetin arribar a un acord aquesta mateixa setmana. Escoltem l'alcalde del municipi, Adrià Lamelas.
9: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per allò 5 a 7 que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, perquè nosaltres passem de tenir 45.000 habitants a uns 200.000 a l'estiu, i per tant hauríem de tenir una plantilla del voltant de 100 efectius a l'hivern i 300 a l'estiu. Però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem, amb mans i mànigues també triant d'altres mecanismes, com pot ser la col·laboració amb altres coses de seguretat, o fitxar, diguem, policies, diguem, interins, o el que la llei ens permet, perquè sens dubte, i aquí poso en valor l'accident fent aquest port de terme des de la policia local, els efectius són escassos, no són els suficients, i per tant han de fer un esforç tothom per arribar a garantir la seguretat als mesos d'estiu, perquè la llei no és flexible en aquests casos i no ens ajuda a poder dimensionar la plantilla de policia local de Lloret de Mar com hauria de ser, amb un augment molt més gran de la que ja té a l'estiu per poder compensar aquesta arribada de tants de turistes i tanta activitat econòmica i turística al municipi.
7: Canviem de qüestió. El Blanes Costa Brava International Film Festival celebrarà la seva tercera edició del 5 a l'11 d'octubre amb una aposta destacada pels nous talents cinematogràfics. La presentació s'ha fet aquest dimarts a Blanes. La principal novetat serà la incorporació d'una secció competitiva dedicada a les escoles de cinema que formarà part de la selecció oficial del certamen. Escoltem el tècnic de cultura de l'Ajuntament de Blanes, Pere Box.
10: Quan proposen un repte d'aquest tipus, comences a mirar què tens pel voltant i on et pots diferenciar. I te n'adones que no tens tantes coses perquè la majoria de coses estan inventades. Però repassant una mica la nostra història, l'experiència que teníem, el que havia funcionat anteriorment, i he de reconèixer que, ho he explicat en un altre moment i sempre ho dic, que ha estat un referent a una cosa que havia funcionat molt bé, que era una mostra, de fet era un festival, perquè era secció competitiva i amb concurs de cinema que feia un col·lectiu que es deia Crit d'Art, que era el festival de curtmetratges a la platja, que jo diria que fa 20 anys que es va fer, que la gent encara recorda amb molt de carinyo, que recorda de manera molt positiva. Quan te n'adones d'això, l'únic que has de fer és reorientar-te i de dir ja ho tinc.
7: Però Vox fer referència al canvi d'orientació del Festival de Cinema de Blanes d'aquesta tercera edició. El festival també estrena director artístic Agustí Argalí, que durant 24 anys va dirigir el Festival Filmets de Badalona. I una última qüestió que destaquem avui. Les plataformes usuaris del Tren de Catalunya han criticat la falta de resultats de les reunions que mantenen amb el Departament de Territori per abordar la crisi ferroviària. Les entitats consideren que les trobades que se celebren de manera periòdica amb la consellera Sílvia Paneque s'han convertit en espais on es repeteixen les incidències sense que es tradueixin en millores efectives per als viatgers. En un comunicat conjunt, les 10 plataformes denuncien que la interlocució amb l'administració s'ha deteriorat amb el pas dels mesos i asseguren que el govern no és conscient de la dimensió dels problemes que pateix la xarxa ferroviària catalana. I acabarem amb la previsió del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres el serè i ambient assolellat durant tota la jornada, temperatures màximes entre 30 i 34 graus a les hores centrals del dia.
11: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
12: Ràdio Marina.
13: Són les 9.

0: hi ha dies que hi ha moltes notícies.
1: Moltes. Moltes ara anava a comentar-t'ho, però moltes. Avui tenim un dia molt i molt mogut, perquè...
0: A tot arreu, a nivell local, a nivell mundial, a nivell... A tot arreu, eh? Què passa amb la veu?
1: Doncs, a veure, doncs que...
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Això
1: són els aires condicionats. Sí, l'entrada dels aires condicionats porta aquestes coses.
0: Els que no fan ràdio no són conscients de lo malament que es passa quan estàs parlant i en aquell moment...
1: Se't seca.
0: En qüestió de mig segon et quedes sense veu.
1: Doncs això és el que m'acaba de passar. El que anàvem, que és un dia molt mogut a nivell de notícies, que passa de tot, com deies, a nivell internacional, a nivell nacional, a nivell local.
0: A tots els nivells, sí.
1: Mires els diaris, jornada, la dotzena jornada de vaga de metges, per exemple, amb el lema menys corbates i més bates, Això és molt... molt significatiu, la veritat és que sí.
0: En Borrell ara ho deia, en la secció d'opinió, deia... Us en recordeu quan ens visitava el papa?
1: Sí.
0: Fa una setmana.
1: Exacte. Perquè n'hem passat tantes coses.
0: Una setmana i aquesta...
1: Sí, perquè avui, sense anar més lluny, també hi ha una altra fita històrica. És
0: el
1: la
0: mundial,
1: primera compareixença, no? Davant la justícia d'un expresident del govern espanyol, Rodríguez Zapatero. Avui haurà de donar explicacions sobre el plus ultra, sobre el tràfic d'influències, sobre l'origen d'aquelles joies que inicialment costaven o estaven valorades en 50.000 euros i després de la tassació, resulta que que valen 1,5 milions. Són aquestes coses que dius, ostres, no sé, pots equivocar amb un zero, però amb tants no d'allò. En fi, nosaltres ens quedarem avui en què és dia en què la... jo crec que els fans o els seguidors de la Nissaga Toy Story estan d'enhorabona perquè avui s'estrena la cinquena entrega de Toy Story. Recordem, joguines convencionals versus tecnologia. Jo crec que aquest enfrontament deu ser com molt i molt divertit, amb nous personatges, algun d'ells doncs encarnats amb la veu de Bad Bunny, Penélope Cruz, en fi, jo crec que és realment molt engrescadora, molt interessant aquesta cinquena part de Toy Story, jo no me la penso perdre. Però, com sempre, comencem amb música, i ja que parlem de novetats, doncs per mi aquesta dona és com un referent de l'empoderament. Des del seu tercer àlbum d'estudi, que es diu Beach, ens arriba el nou projecte de la cantant estadounidenca anomenada Lizzo i es diu Sexy Ladies.

0: sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta.
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada. I no mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
0: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
6: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocinet.
7: Mima el teu espai.
8: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
9: On anem?
3: Doncs anem a Caldes de Malavella. Què et sembla?
9: Fantàstic.
3: Sempre és un bon destí, no?
9: Sempre és un bon lloc.
3: Aquest 2026, Caldes de Malavella celebra oficialment l'any Malavella 75. No saps de què parlem? Ara ho expliquem, ja veuràs. Es tracta, doncs, d'un homenatge institucional i popular pels 75 anys de la fundació de l'Orquestra Internacional Malavella.
9: Toma ja. 75 anys d'Orquestra Malavella, mare de Déu. És un d'aquells clàssics en els programes de festes majors, eh?
3: Sí, sí, sí. I a més, és una garantia de qualitat, perquè els inicis sonaven així, però ara doncs porten una estructura que déu-n'hi-do. Ara en parlarem. Caldes de Malavella, doncs, està preparant per celebrar molt més que un aniversari, els 75 anys d'història de música al costat de l'Orquestra Internacional Malavella. 75 anys, que es diu aviat, eh? 75 anys d'història d'una orquestra, que són molt anys, eh? Què té aquesta orquestra perquè s'hagi convertit, doncs, en la gran veterana de totes les orquestres en actiu? Doncs bé, primer de tot, hem de dir que va néixer a Caldes del Malavella l'any 1951.
9: Uau.
3: La Malavella, com se la coneix, en les distàncies curtes s'ha convertit en un símbol cultural que ha portat el nom de Caldes arreu del món sense deixar de mantenir un vincle profund amb el seu origen. Quan es bufen les espelmes? Doncs serà precisament aquest dissabte, el dia 20 de juny, el gran dia de la celebració amb una gran festa d'aniversari que suposarà, doncs, la celebració central, la més destacada de tot l'any Malavella 75. Tindrà lloc a la Rambla d'en Rufí, una nit per recordar, reconnectar, afegir nous records, doncs, aquest històric, aquests records inoblidables de la seva història, que a més, doncs, afegiran segurament, doncs, amb l'arribada de la imatge d'aquest pastís d'aniversari de 75 anys, que deu ser, doncs, realment espectacular. Però no serà això l'únic, sinó també hi hauran col·laboracions d'altres artistes i la presentació de l'acte d'una cara convidada molt coneguda, la de la Mari Pau Huguet. No només generacions de caldencs i caldenques, sinó la majoria de nosaltres, la majoria dels oients de les nostres comarques han crescut, han viscut, s'han topat en algun moment de la seva història amb la música de la Malavella i han ballat amb les seves actuacions. Més que un aniversari, doncs, el que prepara Caldes és un homenatge viu a la cultura i a la memòria col·lectiva.

0: Així és com sona ara la Meravella. En aquests moments, la Meravella compta amb 17 professionals a l'escenari. 13 músics, 2 cantants femenines, 2 cantants masculins, així com tècnics de so, de llum, de vídeo, xòfer, muntatge... En total són 24 persones les que formen l'equip Meravella.
1: Uau,
0: Déu-n'hi-do.
1: 24 persones,
0: full,
1: persones,
0: no? Allà, a tot drap i amb un estiu d'aquells, imagina't. L'any Meravella deu ser una meravella. La seva agenda deu estar, mare meva. Aquest estiu, doncs, sortirà a més un llibre commemoratiu sobre els seus 75 anys d'història i, fins i tot, s'han elaborat 2.000 ampolles de cava en commemoració també d'aquest any. Meravella, no Cabarella, anava a fer un joc una associació d'idees. 2.000 ampolles de cava per celebrar aquest 75è aniversari, perfectes, doncs, per commemorar aquesta fita que no s'aconsegueix cada dia, 75 anys d'història.
1: Sí, sí.
0: Moltes felicitats des d'aquí. Moltes felicitats.
1: Moltíssimes felicitats per aquesta Meravella. Esperem que per molts anys més...
0: Que 75 més, com a mínim,
1: que els puguem veure, com dèiem, no? Als programes d'actuacions de les festes majors de tot el territori, de tot Catalunya, no només del territori.
0: Exacte.
1: De tot Catalunya i vaja, que és el que dius, És més, jo crec que quan arribes a aquest punt ja transcendeixes el que... L'origen, ja no és una orquestra només.
0: Sí, sí, sí. Ara és l'orquestra internacional, Meravella? Vull dir que no es queden només aquí al territori, no. També volen lluny, També volen lluny. Doncs que volin molt alt i durant 75 anys més, com a mínim, O sigui que moltes felicitats.
2: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Estiuet, estiuet, que ja el tenim aquí, amb cançons que ens transporten directament.
1: Tonight, tonight. Tonight, tonight. Sí, tonight és quan comença doncs, un altre dels grans festivals potents d'aquest estiu. Primer ve el Primavera Sound, que li dona, doncs, deixa a plan el camí perquè arribi el gran festival de música electrònica que comença avui i que s'allarga fins al dia 20. Estem parlant del Sonar.
0: Música electrònica 100%, eh?
1: Però no és només això, o sigui, pensa que el Sonar, que va començar doncs, el 94, porta ja 4 dècades amb nosaltres, o sigui, els 90...
0: 94?
1: El 94 va començar el Sonar, o sigui, els 90, els 2000, els 2000, la primera desena, els 2020, ja porta 4, no? 4 i mig, quasi 5 dècades amb nosaltres. És, la veritat, jo crec que és un d'aquells festivals que no és per tothom, òbviament, però és un festival que s'ha consolidat i de quina manera. Pensa que aquest esdeveniment ve acompanyat del Sonar Més D, és una alternativa que explora doncs, espais de creativitat, d'innovació, de tecnologia, que han portat l'essència d'aquest Sonar per tot el planeta, des d'Europa fins a Amèrica Llatina, amb més de 100 edicions celebrades arreu del món. Vull dir que transcendeix una mica més que aquests 3 dies únicament que s'instal·len en la Fira Gran Via de l'Hospitalet enguany i jo crec que val la pena remarcar això. 18, 19 i 20, amb unes entrades una miqueta més assequibles que el Primavera Sound, si vols...
0: És un públic una mica més concret.
1: Sí, no? exacte. Llavors, l'entrada, crec que d'un dia, només d'un dia, val entre els 40... Fa gràcia això dels nous, entre els 49 euros i els 99, vaja, entre els 50 i els 100.
0: 50, 100.
1: I el preu de l'abonament per als 3 dies, doncs, val aproximadament uns 175 euros més despeses, etc., cap als 200. Recordem que els preus del Primavera Sound s'enfilaven fins a més de 350-360 euros pels 3 dies d'abonaments. Així que ja ho sabeu. Si us agrada aquest rotllo, si us agrada aquest ambient, si us agrada aquest tipus de sessions de DJs amb música electrònica molt i molt potent, 18, avui, demà i demà passat arriba aquesta nova edició del Sonar a Barcelona.
0: Home, potser potser no és el meu rotllo, però...
1: Una estoneta, però... passar-s'hi una estoneta pot estar bé.
0: Seria com veure, no sé, com anar a veure un concert de heavy metal, no? Dius, no és que sigui el teu estil o el teu gènere favorit, però és una d'aquelles coses que potser s'ha de viure, no?, en algun moment.
1: Exacte, jo crec que sí, almenys un cop a la vida.
0: Canviem de terç, per això.
1: No sé si el nostre DeLorean, que és el que ve a continuació, els seus altaveus estarien preparats per aquest Sonar, però...
0: DeLorean és molt DeLorean,
1: No, que avui parlem, ja veuràs. Avui parlem de coses més tranquil·letes.
0: De moment, mira, un tema tranquil·let de George Michael.
1: Vinga.
0: Més tranquil·let, que del que venia ara.

0: Hauria fet 63 anys, se ten aviat, el 25 de juny. Parlem de George Michael.
1: 63?
0: 63.
1: Ai, quina llàstima, eh?
0: Doncs sí, la veritat és que sí. És un d'aquells músics, la veritat, que trobem a faltar. N'hi ha molts, eh? Però aquest és un d'ells.

0: que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Pugem al DeLorean.
1: Doncs sí, ens enfilenco cada dia al DeLorean i estem realment emocionats. Només queden 4 dies, eh? 4 dies clavats per l'estiu, perquè comença el 21 de juny a les 9:24.
2: Això és el dissabte? No,
1: 21. Diumenge. Comença oficialment l'estiu. 9:24 minuts, coincidint amb el solstici d'estiu.
2: Al matí? La primera, o sigui, el diumenge ja el tindrem tot dia d'estiu, no?
1: Tot ja serà estiu, oficial. Per això pugen les temperatures d'aquesta manera tan bèstia.
2: Clar.
1: Jo no sé si el DeLorean, que és a punt de marxar de vacances, el que té marcat a la seva pantalla, és la data d'avui o el dia i el seu destí turístic. Perquè sí, marxa de vacances en poc més de 15 dies, però nosaltres, mentrestant, aprofitarem el temps, així que DeLorean, de moment, toca treballar. Va. Comencem. No t'enfadis, eh? Comencem.
2: Una setmana més, va.
1: Dues. Starry, starry night. Ja dèiem que avui la cosa anava de tranquis, eh? Almenys en la primera etapa, la primera aturada del DeLorean. Avui només tindrem dues, però la veritat és que bastant sonada. Som a l'any 1972 i un cantautor nord-americà comença a sonar molt. Es diu Don McLean. Tal dia com avui de l'any, com deia, 1972. On sona? Doncs a les emissores, que només sonava i repetia aquest Vincent, un tema en el que parlava de la seva fascinació per l'obra i la figura de Vincent van Gogh, l'artista expressionista del segle XIX, considerat només pobre, només després de la seva mort. Recordem que va perdre el cap i en vida només va vendre un quadre, es va morir de fàstic, però ara, ja veus, qualsevol cosa, qualsevol obra de Van Gogh és allò que passa molt sovint.
2: Amb un museu sencer.
1: Sí, precisament parlarem d'aquest museu de Van Gogh d'Amsterdam, perquè si vas aquest estiu a Amsterdam i t'acostes a aquest museu, el més visitat de la ciutat, escoltaràs en bucle aquesta cançó, perquè sona des de fa anys, aquest Vincent, aquest tema dedicat precisament a Vincent Van Gogh. Avui tenim, el que dèiem, només dues aturades, però de molt sonades, perquè la segona aturada d'avui és tot un rècord, i va sobre ell. No, sobre Vincent, no.
2: Ah, sobre aquest, no?
1: Home.
2: Jo és que a vegades són com els ordinadors, també necessito un temps de reacció.
1: Sí, ja. O un cafè més.
2: També.
1: Sí, parlem de rècords. Som a Madrid, eh? Som l'any 2012. Un dia com avui, un 17 de juny de 2012, Bruce Springsteen va tocar el concert més llarg de la seva història. Va interpretar 32 cançons en 3 hores i 48 minuts. Wow. A l'estadi Santiago Bernabéu. Wow. Jo he anat a un concert de Bruce que s'ha estat 3 hores llargues. 3 hores 48, sí. No, però més de 3 hores sí.
2: Sí, jo l'últim que vaig anar, i únic que he anat, fa 2 anys, a Barcelona, a l'estadi Olímpic, van ser 3 hores 10 ben
1: per
2: bones.
1: Per això. Vull dir, sí, que ja és un home que, vull dir, que lo de tot.
2: Les 3 hores, ja te les esperes.
1: 3 hores de les esperes, però estem parlant, a veure, 3 hores i 48 minuts.
2: 4 hores, eh?
1: El rècord, doncs mira, 5 minuts, va superar en 5 minuts a l'espectacle més llarg anteriorment registrat, que va ser un 31 de desembre de 1980 anys, al

Nassau Coliseum, localitzat a Long Island, a Nova York, amb el boss avui sonant el DeLorean, no 3 hores, sinó només aquests 3 minuts i escaig que dura aquest enviat. Marxem avui.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
2: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360 i a marina360.cat.

0: Va, que marxem.
1: Marxem i home, marxem contes els dimecres repassant la nostra enquesta. De què va aquesta setmana? Doncs no podia anar d'una altra cosa. A mi no és que m'interessi gaire, el tema, però tothom parla del Mundial de Futbol, tot i la punxada,
0: Tot i la punxada. La selecció
1: espanyola, sí. Van quedar així empatadets, Va. No ens desviem. Mundial de futbol va la cosa. I tres temes eren les nostres propostes d'avui. Tira el primer.
0: El primer, doncs mira, per exemple aquest.
1: Aquest és un tema que s'utilitza de manera recurrent com a intro, Intro d'allò de motivació, a l'inici de partits allò transcendents. Aquest Eye of the Tiger, aquest Survivor, era una de les nostres propostes de la setmana. De moment està en segona posició, amb el 36% dels vostres vots.
0: La segona opció és...
1: Qui s'emporta la pilota a l'aigua, mai millor dit, són els Amics de les Arts i de Tiets, amb aquesta versió que van fer amb motiu del seu 20è aniversari d'un tema que era del 2009, del seu àlbum Bed and Breakfast. 4-3-3 parla, doncs, d'això, de tàctica. Amics de les Arts, amb aquesta versió, al costat dels Tiets. Em posaré una cuirassa
0: per si d'entre naps i cols... I una mica despensadets...
1: 56 al costat dels 36 del Survivor. Va, els que de moment queden despenjats són doncs aquest tema oficial de la Copa del Món, Alemanya 2006, aquest Love Generation de Bob Sinclair, de moment només amb un 8% dels vostres vots.
0: Doncs va, fins demà, a mitjanit podeu votar. Teniu encara tot el dia d'avui, tot el dimecres, tot el dijous. Va, vinga, votar al nostre canal de Telegram. Si no teniu Telegram, us el baixeu. És gratis, a sobre teniu les notícies de l'Almaresma i de la Selva.
1: Què més voleu?
0: És que... Molt fàcil,
1: Vinga, que tinguis un bon dimecres.
0: Això igualment.
1: Bon dimecres a tots. Adéu.

0: Esportiu 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha demanat reforços dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat al municipi mentre continua el conflicte laboral amb la policia local. La situació s'ha agreujat després que els agents hagin deixat de fer hores extraordinàries en el marc de la negociació del conveni col·lectiu. La falta d'efectius va obligar, recordem, aquest cap de setmana a tancar la comissaria de la policia local durant les nits de dissabte i diumenge. Segons el consistori, la normativa impedeix mantenir oberta la instal·lació si no es pot garantir la presència mínima d'agents. Per aquest motiu, es va optar per tancar l'edifici i contractar vigilància privada. De l'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, confia que les negociacions amb els sindicats permetin arribar a un acord. Aquesta mateixa setmana, el govern municipal ja ha traslladat una proposta als representants dels treballadors i espera una contraproposta abans de la reunió prevista divendres. Lamelas accepta que l'augment de població durant els mesos d'estiu implicaria un augment d'efectius a la policia fins a arribar als 300, però això, explica, no es pot fer legalment. I un equip de l'Institut de Biologia Evolutiva ha descobert a Blanes una nova espècie d'ameba fins ara desconeguda per la ciència. El microorganisme ha estat identificat a partir d'una mostra d'aigua marina recollida a la platja de Blanes. Els investigadors han detectat un comportament inèdit en aquest organisme unicel·lular. L'ameba és capaç de formar una mena de doble ameba generant dos pols que es mouen de manera semiautònoma sense arribar a dividir-se en dues cèl·lules independents. L'estudi també revela que aquesta espècie no encaixa en cap dels grups coneguts d'amebozous, fet que apunta a l'existència d'una branca evolutiva fins ara desconeguda. Segons els investigadors, la descoberta pot aportar noves pistes sobre l'evolució dels animals, els fongs i altres organismes eucariotes. I en clau general, destaquem que la companyia aèria Ryanair ha criticat l'acord de la Unió Europea que obligarà les aerolínies a incloure la maleta de mà en el preu inicial dels bitllets. L'empresa considera que la mesura és una ximpleria burocràtica i alerta que comportarà tarifes anunciades més elevades. Segons Ryanair, una part important dels passatgers prefereix viatjar amb les opcions més econòmiques i sense equipatge de mà inclòs, motiu pel qual defensa mantenir la possibilitat de contractar aquest servei de manera separada. L'aerolínia també ha aprofitat per reclamar a les institucions europees mesures que, al seu millorin la competitivitat del sector, com la reforma del control del trànsit aeri o també canvis en el sistema de drets d'emissió. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres amb ambient assolellat durant tota la jornada, temperatures màximes que segueixen pujant i se situen entre els 30 i els 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant sense fronteres, Javier Ginés i Katy Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic i el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
1: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
0: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
1: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat? Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
0: Genial!
1: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
2: Doncs m'he comprat un Habito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
3: Ah, sí? I què més?
2: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
3: Doncs sí que n'hi havia més.
2: Amb Mercedes-Benz, la teva Habito només és l'inici.
4: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
6: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
7: A Lloret Pizzeria
6: i Pomodoro.
8: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
9: Aquesta setmana la visita del Papa a Lleó XIV ha marcat, per raons òbvies, la nostra enquesta. Per aquest motiu, tres temes amb connotacions religioses han estat els protagonistes. El primer, un tema de l'any 89, des del quart àlbum d'estudi de Madonna, Like a Prayer. Amb el 27% dels vostres vots, ha quedat en tercera posició. Seguit pel pop barroc de Rosalía Bergain, des del seu recent Lux, convertit en el fenomen musical de l'any, una profunda espiritualitat que ha quedat en un 30%. 35% dels vots, col·locant el clàssic de Rem, Losing My Religion, un tema del 91 des del seu Out of Time, en primera posició aquesta setmana gràcies a un 38% dels vots. Aquest tema es va llançar com a primer senzill. La traducció, encara que literalment digui perdent la religió, pel que sembla és una expressió habitual al sud dels Estats Units i que vol dir perdre el cap. I va ser la cançó de Rem que va assolir la posició més alta als Estats Units, arribant a encapçalar pràcticament la Billboard Hot 100. 4 nominacions als Grammy, 2 premis en les categories de millor interpretació pop d'un grup i millor vídeo musical. De ben segur recordaràs a Michael Stipe amb unes ales d'àngel enormes. I si no el recordes, potser és hora que refresquis la memòria i el busquis. Val la pena. Losing My Religion, l'èxit més contundent de Rem, és gràcies a vosaltres la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: L'any 91 rem per dir al cap Losing My Religion, però gràcies al 38% dels vostres vots guanyava ser la nostra cançó de la setmana.

0: Quin estrena més estel·larra per aquest festival tan i tan proper, aquest mar d'estiu? L'any carregat de fer aquesta inauguració 2026 serà ni més ni menys que Zucchero. 10 del matí, 28 minuts d'aquest dimecres 17 de juny. Bon dia.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
5: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
6: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
4: Fes la inspecció controlautoitv.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. L'os per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
8: Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
0: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
9: Mima el teu espai.
10: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: aquest Sant Joan. Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem.
1: Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna

i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Blanes Costa Brava International Film Festival celebrarà la seva tercera edició del 5 al 11 d'octubre amb una aposta destacada pels nous talents cinematogràfics. La principal novetat serà la incorporació d'una secció competitiva dedicada a les escoles de cinema que formarà part de la selecció oficial del certamen. La nova categoria estarà oberta a centres nacionals i internacionals i comptarà amb un premi propi. La programació mantindrà activitats ja consolidades com el concert de bandes sonores, el concurs d'aparadors de cinema i també la participació de l'associació Star Wars Catalunya. A més, es reforçarà la vinculació amb centres educatius i entitats del territori. El certamen clourà amb una única gala de lliurament de premis. I les plataformes d'usuaris del tren de Catalunya han criticat la falta de resultats de les reunions que mantenen amb el Departament de Territori per abordar la crisi ferroviària. Les entitats consideren que les trobades que se celebren de manera periòdica amb la consellera Sílvia Paneque s'han convertit en espais on es repeteixen les incidències sense que es tradueixin en millores efectives per als viatgers. En un comunicat conjunt, les 10 plataformes denuncien que la interlocució amb l'administració s'ha deteriorat amb el pas dels mesos i asseguren que el govern no és conscient de la dimensió dels problemes que pateix la xarxa ferroviària. Per això reclamen un canvi en el model de relació amb l'administració. I en clau general, destaquem que UGT de Catalunya ha posat en marxa una campanya de sensibilització per combatre l'augment dels discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta. El sindicat considera que aquests missatges contribueixen a dividir la classe treballadora i a debilitar la cohesió social. La iniciativa es desenvoluparà a través de cartells, vídeos i continguts a les xarxes socials amb missatges que alerten sobre les conseqüències de l'avenç de la ultradreta i la pèrdua de drets socials. Segons l'organització, l'objectiu és fomentar el diàleg i la reflexió crítica, així com contrarrestar els discursos d'odi. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres ambient assolellat, amb temperatures entre els 30 i els 34 graus. Demà dijous l'ambient serà similar, assolellat amb temperatures màximes que baixen una mica fins als 28 graus a la costa i els 33 a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
2: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
3: Mima el teu espai.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure. Però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
7: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
8: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
9: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
7: Moltes coses.
10: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
11: Aquesta setmana encendrem amb les veus
7: moltes coses.
12: 20 d'abril de 90.
13: I quina cançó, no, no l'aixafarem. La posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
8: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
14: 90 quilòmetres, eh? 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
15: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
13: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
16: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
17: Oh, però per què para, ara?
18: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
7: Matí 360, de dilluns a divendres, 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.
19: Sempre al teu costat.
20: Empezó el verano. ¡Fuego!

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITV.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITV, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITV.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
5: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: A la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant sense fronteres, Javier Ginés i Katia Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la Revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Càtedra Climent Guitart lliurarà aquest dimecres al vespre la 5a edició dels Premis Lauretum, uns guardons que reconeixen treballs d'estudiants de Lloret de Mar vinculats al turisme i al territori. L'acte es farà a les 7 de la tarda al Teatre Municipal. En aquesta edició hi han participat 90 alumnes de diferents etapes educatives, des de primària fins a estudis universitaris. Els treballs presentats aporten propostes i reflexions sobre el present i el futur de la destinació turística. Els premis distingiran 21 projectes i inclouen ajuts per a la compra de material escolar i equipament informàtic. També es lliurarà un premi especial de 1.000 euros destinat a un estudiant universitari de Lloret. I Hostalric celebrarà la Festa Major del 2 al 6 de juliol amb una programació que inclou activitats culturals, musicals, esportives i també familiars. El pregó inaugural anirà a càrrec del periodista i presentador Eloi Vila, coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu del Socors. La primera jornada també inclourà un brindis popular i una actuació musical entre les propostes destacades. Hi ha les nits de barraques amb diversos concerts, així com activitats tradicionals, com són les sardanes, les habaneres, els sopars populars i el correbars. La programació també reserva un espai important per al públic familiar. A més, se celebrarà un torneig de dòmino en homenatge a Joan Moles, una figura molt vinculada al teixit associatiu del municipi. I en clau general, destaquem que Catalunya continua mostrant signes clars dels efectes del canvi climàtic. Segons el darrer butlletí anual d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, el país evoluciona cap a un clima més càlid, més sec i amb menys vent. L'informe destaca que el 2025 va ser el quart any consecutiu amb una temperatura mitjana superior als 2 graus respecte al període preindustrial. A més, la temperatura mitjana anual es va situar 2,1 graus per sobre de la registrada a mitjans del segle XX. Segons l'informe, l'any passat va ser també menys ventós registrat a Catalunya des del 1998 amb una velocitat mitjana anual de 2,3 metres per segon. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous seguirà l'ambient assolellat i calorós amb temperatures màximes que se situen entre els 28 a la costa i els 33 a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITV.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITV, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITV.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. marina360.cat.

0: Aquest Sant Joan, vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem!
1: Doncs m'he comprat un Habito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
2: Ah, sí? I què més?
1: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
2: Doncs sí que n'hi havia més.
1: Amb Mercedes-Benz, la teva Habito només és l'inici.
3: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
4: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de Happy Aniversari, amb Happy Descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
5: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
6: Mima el teu espai.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat al municipi mentre continua el conflicte laboral amb la policia local. La situació s'ha agreujat després que els agents hagin deixat de fer hores extraordinàries en el marc de la negociació del conveni col·lectiu. La falta d'efectius va obligar, recordem, aquest cap de setmana a tancar la comissaria de la policia local durant les nits de dissabte i diumenge. Segons el consistori, la normativa impedeix mantenir oberta la instal·lació si no es pot garantir la presència mínima d'agents. Per aquest motiu, es va optar per tancar l'edifici i contractar vigilància privada. De l'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, confia que les negociacions amb els sindicats permetin arribar a un acord. Aquesta mateixa setmana, el govern municipal ja ha traslladat una proposta als representants dels treballadors i espera una contraproposta abans de la reunió prevista divendres. Lamelas accepta que l'augment de població durant els mesos d'estiu implicaria un augment d'efectius a la policia fins a arribar als 300, però això, explica, no es pot fer legalment. I un equip de l'Institut de Biologia Evolutiva ha descobert a Blanes una nova espècie d'ameba fins ara desconeguda per la ciència. El microorganisme ha estat identificat a partir d'una mostra d'aigua marina recollida a la platja de Blanes. Els investigadors han detectat un comportament inèdit en aquest organisme unicel·lular. L'ameba és capaç de formar una mena de doble ameba generant dos pols que es mouen de manera semiautònoma sense arribar a dividir-se en dues cèl·lules independents. L'estudi també revela que aquesta espècie no encaixa en cap dels grups coneguts d'amebozous, fet que apunta a l'existència d'una branca evolutiva fins ara desconeguda. Segons els investigadors, la descoberta pot aportar noves pistes sobre l'evolució dels animals, els fongs i altres organismes eucariotes. I en clau general, destacem que la companyia aèria Ryanair ha criticat l'acord de la Unió Europea que obligarà les aerolínies a incloure la maleta de mà en el preu inicial dels bitllets. L'empresa considera que la mesura és d'una ximpleria burocràtica i alerta que comportarà tarifes anunciades més elevades. Segons Ryanair, una part important dels passatgers prefereix viatjar amb les opcions més econòmiques i sense equipatge de mà inclòs, motiu pel qual defensa mantenir la possibilitat de contractar aquest servei de manera separada. L'aerolínia també ha aprofitat per reclamar a les institucions europees mesures que, al seu parer, millorin la competitivitat del sector, com la reforma del control del trànsit aeri o també canvis en el sistema de drets d'emissió. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres amb ambient assolellat durant tota la jornada, temperatures màximes que segueixen pujant i se situen entre els 30 i els 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: L'Ajuntament de Lloret ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat del municipi mentre continua el conflicte laboral amb la policia local.
2: En realitat, ha propiciat un canvi que perpetua el règim dels ayatolàs a l'Iran. Ben fet, Donald. Molt ben fet. I ara, per ell, serà una victòria que els iranians no cobrin els vaixells que volen passar per l'estret d'Hormuz. És a dir, que la situació torni a ser exactament la d'abans. No sé, aquesta nova normalitat se'n fa cada dia més difícil d'entendre.
3: Catalunya, diuen, avança cap al seu pitjor escenari climàtic i expliquen 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana.
4: La segona aturada d'avui és tot un rècord i va sobre ell. No, sobre Vincent no.
5: Ah, sobre aquest no?
4: Home.
5: Jo és que a vegades són com els ordinadors, també necessito un temps de reacció.
4: Sí, ja, ja. O un cafè.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
5: Aquesta setmana la visita del Papa a Lleó XIV ha marcat, per raons òbvies, la nostra enquesta. Per aquest motiu, tres temes amb connotacions religioses han estat els protagonistes. El primer, un tema de l'any 89 des del quart àlbum d'estudi de Madonna, Like a Prayer. Amb el 27% dels vostres vots, ha quedat en tercera posició, seguit pel pop barroc de Rosalía, Vergain, des del seu recent Lux, convertit en el fenomen musical de l'any, una profunda espiritualitat que ha quedat en un 35% dels vots, col·locant el clàssic de Rem, Losing My Religion, un tema del 91 des del seu Out of Time, en primera posició aquesta setmana gràcies a un 38% dels vots. Aquest tema es va llançar com a primer senzill. La traducció, encara que literalment digui perdent la religió, pel que sembla és una expressió habitual al sud dels Estats Units i que vol dir perdre el cap. I va ser la cançó de Rem que va assolir la posició més alta als Estats Units, arribant a encapçalar pràcticament la Billboard Hot 100. 4 nominacions als Grammy, 2 premis en les categories de millor interpretació pop d'un grup i millor vídeo musical. De ben segur recordaràs a Michael Stipe amb unes ales d'àngel enormes. I si no el recordes, potser és hora que refresquis la memòria i el busquis. Val la pena. Losing My Religion, l'èxit més contundent de Rem, és gràcies a vosaltres la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: L'any 91 rem perdia el cap, Losing My Religion. Però gràcies al 38% dels vostres vots guanyava ser la nostra cançó de la setmana.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
1: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
5: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
3: Fes la inspecció a controlautoitv.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus. Oh yeah! And the trumpets, there you go.
0: Ràdio Marina, sempre.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Blanes Costa Brava International Film Festival celebrarà la seva tercera edició del 5 al 11 d'octubre amb una aposta destacada pels nous talents cinematogràfics. La principal novetat serà la incorporació d'una secció competitiva dedicada a les escoles de cinema que formarà part de la selecció oficial del certamen. La nova categoria estarà oberta a centres nacionals i internacionals i comptarà amb un premi propi. La programació mantindrà activitats ja consolidades com el concert de bandes sonores, el concurs d'aparadors de cinema i també la participació de l'associació Star Wars Catalunya. A més, es reforçarà la vinculació amb centres educatius i entitats del territori. El certamen clourà amb una única gala de lliurament de premis. I les plataformes d'usuaris del tren de Catalunya han criticat la falta de resultats de les reunions que mantenen amb el Departament de Territori per abordar la crisi ferroviària. Les entitats consideren que les trobades que se celebren de manera periòdica amb la consellera Sílvia Paneque s'han convertit en espais on es repeteixen les incidències sense que es tradueixin en millores efectives per als viatgers. En un comunicat conjunt, les 10 plataformes denuncien que la interlocució amb l'administració s'ha deteriorat amb el pas dels mesos i asseguren que el govern no és conscient de la dimensió dels problemes que pateix la xarxa ferroviària. Per això reclamen un canvi en el model de relació amb l'administració. I en clau general, destaquem que UGT de Catalunya ha posat en marxa una campanya de sensibilització per combatre l'augment dels discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta. El sindicat considera que aquests missatges contribueixen a dividir la classe treballadora i a debilitar la cohesió social. La iniciativa es desenvoluparà a través de cartells, vídeos i continguts a les xarxes socials amb missatges que alerten sobre les conseqüències de l'avenç de la ultradreta i la pèrdua de drets socials. Segons l'organització, l'objectiu és fomentar el diàleg i la reflexió crítica, així com contrarrestar els discursos d'odi. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres ambient assolellat, amb temperatures entre els 30 i els 34 graus. Demà dijous l'ambient serà similar, assolellat amb temperatures màximes que baixen una mica fins als 28 graus a la costa i els 33 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: L'Ajuntament de Lloret ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat del municipi mentre continua el conflicte laboral amb la policia local.
2: En realitat, ha propiciat un canvi que perpetua el règim dels ayatolàs a l'Iran. Ben fet, Donald. Molt ben fet. I ara, per ell, serà una victòria que els iranians no cobrin els vaixells que volen passar per l'estret d'Hormuz. És a dir, que la situació torni a ser exactament la d'abans. No sé, aquesta nova normalitat se'n fa cada dia més difícil d'entendre.
3: Catalunya, diuen, avança cap al seu pitjor escenari climàtic i expliquen 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana.
4: La segona aturada d'avui és tot un rècord i va sobre ell. No, sobre Vincent no.
5: Ah, sobre aquest no?
4: Home.
5: Jo és que a vegades són com els ordinadors, també necessito un temps de reacció.
4: Sí, ja, ja. O un cafè.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
5: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Essensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.

0: teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
2: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
3: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
2: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
3: Genial!
2: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
4: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats i ho fem a Blanes amb la campanya de donació de sang que ha començat avui dimecres dia 17, continuarà demà dijous i divendres. En el cas d'avui i dijous es fa en horari de tarda de 4 a 8 i divendres tant en horari de matí com de tarda. I encara a Blanes, diumenge dia 21, concert del Cor de Cambra sota Palau per celebrar el Dia Internacional de la Música. A Lloret de Mar destaquem aquest divendres dia 19 el cicle Temps Clotilde amb concert de Laura Andrés que començarà a les 8 del vespre i també destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera ubicada a la Masia de Can Saragossa que es pot visitar fins a finals d'aquest mes, fins al 30 de juny. Tossa de Mar, recordem que està celebrant unes noves jornades gastronòmiques fins a finals de mes, fins al 28 de juny. Mil i una maneres de fer els fideus és el nom d'aquesta campanya en què participen 16 restaurants. I acabem a Calella i ho fem amb el Calella Folk Festival que s'està celebrant des d'aquest passat 10 de juny i continuarà fins al 3 de juliol. Els emplaçaments són la plaça de l'Ajuntament i la plaça de l'Església, un certamen que reuneix grups folklòrics i bandes de música. Es pot consultar tota la programació a la pàgina web.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Home, aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
1: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
2: Mima el teu espai.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir: encara no has passat l'ITB?
7: I mira que ho té fàcil. En menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
6: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
7: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
8: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
6: Fes la inspecció a controlautoitb.
7: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
9: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
10: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
11: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
9: Moltes coses.
12: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
13: Aquesta setmana encendrem amb les veus
9: moltes coses.
14: 20 d'abril.
15: I quina cançó, no, no la xafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
16: Perquè per mi és el 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
17: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
18: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
15: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
19: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
20: Oh, però per què para ara?
21: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
9: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Càtedra Climent Guitart lliurarà aquest dimecres al vespre la 5a edició dels Premis Lauretum, uns guardons que reconeixen treballs d'estudiants de Lloret de Mar vinculats al turisme i al territori. L'acte es farà a les 7 de la tarda al Teatre Municipal. En aquesta edició hi han participat 90 alumnes de diferents etapes educatives, des de primària fins a estudis universitaris. Els treballs presentats aporten propostes i reflexions sobre el present i el futur de la destinació turística. Els premis distingiran 21 projectes i inclouen ajuts per a la compra de material escolar i equipament informàtic. També es lliurarà un premi especial de 1.000 euros destinat a un estudiant universitari de Lloret. I Hostalric celebrarà la Festa Major del 2 al 6 de juliol amb una programació que inclou activitats culturals, musicals, esportives i també familiars. El pregó inaugural anirà a càrrec del periodista i presentador Eloi Vila, coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu del Socors. La primera jornada també inclourà un brindis popular i una actuació musical entre les propostes destacades i a les nits de barraques amb diversos concerts, així com activitats tradicionals com són les sardanes, les habaneres, els sopars populars i el correbars. La programació també reserva un espai important per al públic familiar. A més, se celebrarà un torneig de dòmino en homenatge a Joan Moles, una figura molt vinculada al teixit associatiu del municipi. I en clau general, destaquem que Catalunya continua mostrant signes clars dels efectes del canvi climàtic. Segons el darrer butlletí anual d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, el país evoluciona cap a un clima més càlid, més sec i amb menys vent. L'informe destaca que el 2025 va ser el quart any consecutiu amb una temperatura mitjana superior als 2 graus respecte al període preindustrial. A més, la temperatura mitjana anual es va situar 2,1 graus per sobre de la registrada a mitjans del segle XX. Segons l'informe, l'any passat va ser també menys ventós registrat a Catalunya des del 1998 amb una velocitat mitjana anual de 2,3 metres per segon. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous seguirà l'ambient assolellat i calorós amb temperatures màximes que se situen entre els 28 a la costa i els 33 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: L'Ajuntament de Lloret ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat del municipi mentre continua el conflicte laboral amb la policia local.
2: En realitat, ha propiciat un canvi que perpetua el règim dels ayatolàs a l'Iran. Ben fet, Donald. Molt ben fet. I ara, per ell, serà una victòria que els iranians no cobrin els vaixells que volen passar per l'estret d'Hormuz. És a dir, que la situació torni a ser exactament la d'abans. No sé, aquesta nova normalitat se'n fa cada dia més difícil d'entendre.
3: Catalunya, diuen, avança cap al seu pitjor escenari climàtic i expliquen 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana.
4: La segona aturada d'avui és tot un rècord i va sobre ell. No, sobre Vincent no.
5: Ah, sobre aquest no?
4: Home.
5: Jo, escolta, a vegades són com els ordinadors, també necessito un temps de reacció.
4: Sí, ja, ja. O un cafè.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Team Valentine i emporta't maquinària professional. Team Valentine. Pintem?
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: És una os.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Essensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat al municipi mentre continua el conflicte laboral amb la policia local. La situació s'ha agreujat després que els agents hagin deixat de fer hores extraordinàries en el marc de la negociació del conveni col·lectiu. La falta d'efectius va obligar, recordem, aquest cap de setmana a tancar la comissaria de la policia local durant les nits de dissabte i diumenge. Segons el consistori, la normativa impedeix mantenir oberta la instal·lació si no es pot garantir la presència mínima d'agents. Per aquest motiu, es va optar per tancar l'edifici i contractar vigilància privada. De l'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, confia que les negociacions amb els sindicats permetin arribar a un acord. Aquesta mateixa setmana, el govern municipal ja ha traslladat una proposta als representants dels treballadors i espera una contraproposta abans de la reunió prevista divendres. Lamelas accepta que l'augment de població durant els mesos d'estiu implicaria un augment d'efectius a la policia fins a arribar als 300, però això, explica, no es pot fer legalment. I un equip de l'Institut de Biologia Evolutiva ha descobert a Blanes una nova espècie d'ameba fins ara desconeguda per la ciència. El microorganisme ha estat identificat a partir d'una mostra d'aigua marina recollida a la platja de Blanes. Els investigadors han detectat un comportament inèdit en aquest organisme unicel·lular. L'ameba és capaç de formar una mena de doble ameba generant dos pols que es mouen de manera semiautònoma sense arribar a dividir-se en dues cèl·lules independents. L'estudi també revela que aquesta espècie no encaixa en cap dels grups coneguts d'amebozous, fet que apunta a l'existència d'una branca evolutiva fins ara desconeguda. Segons els investigadors, la descoberta pot aportar noves pistes sobre l'evolució dels animals, els fongs i altres organismes eucariotes. I en clau general, destaquem que la companyia aèria Ryanair ha criticat l'acord de la Unió Europea que obligarà les aerolínies a incloure la maleta de mà en el preu inicial dels bitllets. L'empresa considera que la mesura és una ximpleria burocràtica i alerta que comportarà tarifes anunciades més elevades. Segons Ryanair, una part important dels passatgers prefereix viatjar amb les opcions més econòmiques i sense equipatge de mà inclòs, motiu pel qual defensa mantenir la possibilitat de contractar aquest servei de manera separada. L'aerolínia també ha aprofitat per reclamar a les institucions europees mesures que, al seu millorin la competitivitat del sector, com la reforma del control del trànsit aeri o també canvis en el sistema de drets d'emissió. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres amb ambient assolellat durant tota la jornada, temperatures màximes que segueixen pujant i se situen entre els 30 i els 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: L'Ajuntament de Lloret ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat al municipi mentre continua el conflicte laboral amb la policia local.
2: En realitat, ha propiciat un canvi que perpetua el règim dels ayatolàs a l'Iran. Ben fet, Donald. Molt ben fet. I ara, per ell, serà una victòria que els iranians no cobrin els vaixells que volen passar per l'estret d'Hormuz. És a dir, que la situació torni a ser exactament la d'abans. No sé, aquesta nova normalitat se'n fa cada dia més difícil d'entendre.
3: Catalunya, diuen, avança cap al seu pitjor escenari climàtic i expliquen 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana.
4: La segona aturada d'avui és tot un rècord i va sobre ell. No, sobre Vincent no.
5: Ah, sobre aquest no?
4: Home.
5: Jo és que a vegades són com els ordinadors, també necessito un temps de reacció.
4: Sí, ja, ja. O un cafè.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: La Masia Tordera.
2: Aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITV.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITV, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITV.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Galeria estem de Happy Aniversari, amb Happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
4: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
5: Mima el teu espai.
6: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
7: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. L'os per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
8: Ràdio Marina.
9: Que ya quiero verte, creo que me muero.
8: Sempre al teu costat.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Doncs m'he comprat un Habito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
5: Ah, sí? I què més?
4: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
5: Doncs sí que n'hi havia més.
4: Amb Mercedes-Benz, la teva Habito només és l'inici.
6: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
7: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
8: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
9: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
10: Moltes coses.
11: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
12: Aquesta setmana...

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 우주니까. 지금 매 시간도 결

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Blanes Costa Brava International Film Festival celebrarà la seva tercera edició del 5 al 11 d'octubre amb una aposta destacada pels nous talents cinematogràfics. La principal novetat serà la incorporació d'una secció competitiva dedicada a les escoles de cinema que formarà part de la selecció oficial del certamen. La nova categoria estarà oberta a centres nacionals i internacionals i comptarà amb un premi propi. La programació mantindrà activitats ja consolidades com el concert de bandes sonores, el concurs d'aparadors de cinema i també la participació de l'associació Star Wars Catalunya. A més, es reforçarà la vinculació amb centres educatius i entitats del territori. El certamen clourà amb una única gala de lliurament de premis. I les plataformes d'usuaris del tren de Catalunya han criticat la falta de resultats de les reunions que mantenen amb el Departament de Territori per abordar la crisi ferroviària. Les entitats consideren que les trobades que se celebren de manera periòdica amb la consellera Sílvia Paneque s'han convertit en espais on es repeteixen les incidències sense que es tradueixin en millores efectives per als viatgers. En un comunicat conjunt, les 10 plataformes denuncien que la interlocució amb l'administració s'ha deteriorat amb el pas dels mesos i asseguren que el govern no és conscient de la dimensió dels problemes que pateix la xarxa ferroviària. Per això reclamen un canvi en el model de relació amb l'administració. I en clau general, destaquem que UGT de Catalunya ha posat en marxa una campanya de sensibilització per combatre l'augment dels discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta. El sindicat considera que aquests missatges contribueixen a dividir la classe treballadora i a debilitar la cohesió social. La iniciativa es desenvoluparà a través de cartells, vídeos i continguts a les xarxes socials amb missatges que alerten sobre les conseqüències de l'avenç de la ultradreta i la pèrdua de drets socials. Segons l'organització, l'objectiu és fomentar el diàleg i la reflexió crítica, així com contrarrestar els discursos d'odi. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres ambient assolellat, amb temperatures entre els 30 i els 34 graus. Demà dijous l'ambient serà similar, assolellat amb temperatures màximes que baixen una mica fins als 28 graus a la costa i els 33 a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: El divendres 19 de juny, la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina surt de Santa Susanna i Ràdio Marina hi serà per explicar-t'ho. Divendres 19 al migdia, programació especial amb connexions en directe des del punt de sortida de la Volta per conèixer de primera mà tots els detalls de la competició. A Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport d'Ascensio Sistemes i Solucions, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.

0: la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant sense fronteres, Javier Ginés i Katy Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
5: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jsacarnissers.com.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: La Càtedra Climent Guitart lliurarà aquest dimecres al vespre la 5a edició dels Premis Lauretum, uns guardons que reconeixen treballs d'estudiants de Lloret de Mar vinculats al turisme i al territori. L'acte es farà a les 7 de la tarda al Teatre Municipal. En aquesta edició hi han participat 90 alumnes de diferents etapes educatives, des de primària fins a estudis universitaris. Els treballs presentats aporten propostes i reflexions sobre el present i el futur de la destinació turística. Els premis distingiran 21 projectes i inclouen ajuts per a la compra de material escolar i equipament informàtic. També es lliurarà un premi especial de 1.000 euros destinat a un estudiant universitari de Lloret. I Hostalric celebrarà la Festa Major del 2 al 6 de juliol amb una programació que inclou activitats culturals, musicals, esportives i també familiars. El pregó inaugural anirà a càrrec del periodista i presentador Eloi Vila, coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu del Socors. La primera jornada també inclourà un brindis popular i una actuació musical entre les propostes destacades. Hi ha les nits de barraques amb diversos concerts, així com activitats tradicionals, com són les sardanes, les habaneres, els sopars populars i el correbars. La programació també reserva un espai important per al públic familiar. A més, se celebrarà un torneig de dòmino en homenatge a Joan Moles, una figura molt vinculada al teixit associatiu del municipi. I en clau general, destaquem que Catalunya continua mostrant signes clars dels efectes del canvi climàtic. Segons el darrer butlletí anual d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, el país evoluciona cap a un clima més càlid, més sec i amb menys vent. L'informe destaca que el 2025 va ser el quart any consecutiu amb una temperatura mitjana superior als 2 graus respecte al període preindustrial. A més, la temperatura mitjana anual es va situar 2,1 graus per sobre de la registrada a mitjans del segle XX. Segons l'informe, l'any passat va ser també menys ventós registrat a Catalunya des del 1998 amb una velocitat mitjana anual de 2,3 metres per segon. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous seguirà l'ambient assolellat i calorós amb temperatures màximes que se situen entre els 28 a la costa i els 33 a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.
7: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'heu escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: busco y te
1: aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

busco y te habito. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Busco i t'habito. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina.
2: Són les

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.